0: gente qué significa ser mallorquín, qué tradiciones destacarían ellos, y también les ponía en un reto, que era cantarme o recitar un poco de la Balanguera. ¿Qué ha pasado con María y con Dunia? Que lo han hecho tan bien que les he dicho, por favor, vosotras os podríais quedar conmigo hasta que empiece el programa, porque han cantado la Balanguera, Esther, se la sabían toda, han dado la nota. Y claro, cuando les he hecho la propuesta, yo pensaba que me dirían que no, que era lo más probable, ¿no? Tenía muchas posibilidades que me dijeran no, en directo no. Pues bien, las dos, María que es de Búger y Dunia que es de Campanet, han decidido que sí, que un día que suben a Palma se quedaban a cantar también por la radio. Pero antes quiero hacerles la pregunta, ¿qué es para vosotras ser mallorquín? ¿Cómo se lo explicaríais? Por ejemplo, nosotras que estamos en una zona muy turística, si tuvierais que explicarle a un turista qué es ser mallorquín, ¿qué diríais?
1: Per jo, ser mallorquina és que poder-me provar el vestit de pagesa de ma mare quan era petita, com la meva predina encara guarda, sopar de trampoc cada vespre d'estiu, anar a totes les verbenes...
2: Celebrar les festes del poble, veure la gent...
1: Fer matances encara.
2: Exacte. Quedar per fer panada amb la padrina, o fins i tot amb els veïnats per anar a jugar a futbol en el carrer...
1: Mudar-se per venir a Palma.
2: Exacte.
1: Que és com sí, superimportant pujar a Palma.
2: Espera. I no sé, també fer per Pasco, això, els crespells també, celebrar, assajar el corama que esperàvem les festes.
0: Qué bonito, porque más allá de contar cosas que nos cuentan lo que es la tradición, pero más profunda que cuando decimos, sí, la ensaimada, la sobrasada, que es algo que está muy extendido y que mucha gente fuera de Mallorca lo conoce, pero lo que vosotras contáis son tradiciones más arregladas, incluso, y además, antes de micro me decíais, también vemos muchas diferencias entre lo que para nosotras son las tradiciones y el ser mallorquín. Cuando venimos aquí lo comentamos con las amigas de Palma.
2: Claro, elles, pues, és com molt dràstic el canvi, perquè nosaltres som més de poble, nosaltres som de poble petit.
1: Tenim essència de poble, és com vivim a la part cutre de Mallorca, tipus Mallorca profunda, així. Sí.
0: Cutre o amancant, diria jo.
2: És molt guapo.
1: Però cutre, que al final t'encanta un poc.
2: Sí, això mateix.
1: És el que li dona gràcia.
2: És que és molt guapo saber que... viure un poble, conèixer tothom, que també després té coses negatives, però...
1: Sí, perquè tothom s'entera de tot, si te passa qualque cosa dolenta, o jo que sé, si comences a anar amb un lot o això, al cap de dos dies la teva predina diu, Duny, en qui vas? No sé.
2: Sí.
1: Però bé...
2: Però és guapo saber que...
1: Però al final sempre tens qualcú que
2: claro,
1: t'ajuda, tipus...
2: Claro, és que és vera. Tu tens un problema i tens el veïnat que t'ajudarà, o el veïnat que t'acollirà i te donarà consells a lo millor, i el guapo és que jo he viscut en un entorn que els meus veïnats són com els meus germans, i això ho trobo molt guapo, que és una cosa que aquí a Palma és que és pràcticament impossible.
1: Antes ho xerràvem i és com... Jo quan pujo a Palma, camin i dic hola, no sé què, i clar, ningú m'ho contesta, perquè a part de que la majoria són guiris, però jo que sé, camines per Campanet i encara que no te facis amb una persona o només la coneguis de vista,
2: sí.
1: Tothom és super...
2: I així mateix, sí. Si no l'he vist mai, jo a vegades vaig pel poble i veig una persona desconeguda i dic, hola, com va, no sé què.
1: Sí, però saps que arriba fa poc temps, perquè
2: sí,
1: almenys ho tinc tot
2: en control. Sí, sí.
3: Bueno, no se puede explicar mejor este trocito de Mallorca. Jo, sincerament, no sé quina Mallorca soc, però m'agrada molt aquesta Mallorca que sou vosaltres dues, i no sé si ha estat Nadúnia que ha dit, vivim a la Mallorca profunda.
1: Sí.
3: Però és el racó del món que més estimes, no tinc cap dubte d'això.
1: Sí, és que meu, al final, a part, no sé, és com a Campanet, no és que hi hagi molta cosa, però sempre és que per jo Campanet és el poble més guapo de tots, encara que no tinguin res. O sigui, a Campanet no hi ha Zara, jo he de pujar a Palma per anar a Zara, no hi ha dos, tres súpers comptats, no tenim res, però és igual, és el més guapo de tots, per jo.
0: Per suposar que sí, i el dia que us ve de gust, pugeu a Palma, vos mudau i veniu aquí a passar el matí com avui.
1: És tot una experiència, vamos.
2: Sí, exacte.
0: I ara que ens heu explicat un poc per vosaltres què és ser mallorquines, anem amb la segona part, potser la més difícil, però jo diria que no, perquè ho heu fet tan bé que per vosaltres serà molt fàcil. Perquè este any, además, és una diada en la que celebramos, como bien decías antes, Esther, el centenario de la versión musicalizada de La Balanguera. Así que las voy a volver a poner en el compromiso de que canten otra vez un poquito de La Balanguera, que además me han comentado que en sus institutos este año han trabajado mucho La Balanguera. ¿Qué os han explicado? ¿Hay alguna curiosidad que os haya quedado grabada?
1: Bueno, pues nos van a explicar que La Balanguera es como una figura que como que teixeix la vida de esas personas y es como una metáfora de siempre mirar cap endavant. O sigui, sense oblidar lo que es fil que ja ha estat teixit, però sempre mirant cap endavant i cap a lo que pot venir. No sé si m'he explicat molt bé.
0: T'has explicat beníssim, que bonic, i ara el que podeu fer és ja començar a cantar La Balanguera.
1: Vale. 3, 2, 1...

0: Hola.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: La Balanguera misteriosa com una aranya.
3: 12:42, seguimos en directo en este programa especial, Hoy por Hoy Mallorca especial, en el que nos sumamos a la celebración de la Diada de Mallorca. I quiero saludar al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia i benvinguts a la casa de tots els mallorquins.
3: Gràcies per aquesta nova convidada. Ens sentim molt a gust aquí.
4: Moltes gràcies. Al llarg d'aquesta legislatura hem volgut obrir les portes del Consell a tots els mitjans de comunicació per tal de transmetre les iniciatives que s'estan duent en aquesta casa a tots els mallorquins. Per tant, és un plaer tenir-vos un any més aquí.
3: Acaba de vivir un moment molt especial. Ara lo comentava. Porque la Balanguera cobra mucho protagonismo en esta diada, y es verdad que nos emociona mucho escucharla. Y ahora me contaba, presidente, que han recuperado unos documentos que tienen un valor incalculable, ¿no? Un valor muy emocional también.
4: La veritat és que sí, enguany complim tres efemèrides molt importants. El primer, que fa 30 anys el Consell de Mallorca va declarar la Balanguera com a inoficial. A més, coincideix amb que fa 100 anys hi va haver la primera vegada que varen poder disfrutar de la Balanguera musicada escrita per Amadeu Vives, i també 100 anys de que l'autor Joan Alcover mos va deixar. Per tant, eren tres efemèrides que mos han fet que haguem triat la Balanguera com a fil invisible de totes les activitats que s'han organitzat a motiu de la diada. I com molt bé comentaves, avui de matí a Palau Real hi ha hagut la presentació d'una exposició que estarà oberta fins diumenge a vespre, per tant, animar tots els mallorquins que s'acostin, i en aquesta exposició hi ha dos documents molt importants. Una és la lletra i la partitura feta per Amadeu Vives de la Balanguera, l'original signada per l'autor. I per altra banda també hi ha el llibre de Franqueses i Privilegis de Reina de Mallorca, que també fa 750 anys se va signar aquí i de vora a l'Iglésia de Santa Eulària, i que va posar les bases de lo que són la nostra societat.
3: És increïble, no?, de poder tenerlo, no?, i tocar estos documentos. A què fil des que parlam, no? La Balanguera nos lo recuerda, con el que seguir tejiendo nuestro futuro sin perder de vista el pasado. ¿Cómo lo mira usted al futuro estos meses que quedan de legislatura?
4: Un futur amb molt d'optimisme, molta il·lusió, amb responsabilitat i complint amb la nostra paraula donada, perquè molts són els objectius que al llarg d'aquesta legislatura haurem posat de manifest, haurem executat i haurem duit a terme en benefici del poble de Mallorca per millorar la qualitat de vida. De fet, aquest dimecres passat va ser un dia històric en què se va admetre a tràmit la proposició de llei de regulació de l'entrada de vehicles a Silla, una proposició que en el mes de juny se va aprovar aquí en el Consell de Mallorca i que ara, durant la tardor, s'aprovarà definitivament perquè puguem regular el número de vehicles que entren a Silla, regulem el número de cotxes de lloguer que circularan la pròxima temporada, i també podien posar una taxa per aquell que no tributen aquí. Per tant, una mesura històrica.
3: Una mesura de la que ahora hablaremos. Habla de la paraula donada, de la palabra dada. En la última campaña electoral, que culminó con su llegada al gobierno insular, dijo que quedaban 100 días para desatascar Mallorca, usted lo recordará. Hace exactamente un año, en estos mismos micrófonos, declaraba: ya se han desatascado las carreteras de Mallorca. Hoy, un año después, ¿cómo diría que están las carreteras de Mallorca?
4: Que està molt millor a l'any 2023, quan vàrem arribar en aquesta institució. Hem invertit un pla de millores d'accessos a Palma en 164 milions d'euros. El 60% ja està executat, però ens queda una altra part important. Estem invertint 30 milions d'euros en pàrquings dissuasius, 45 milions d'euros en vials cívics, estem duent a terme noves rondes en els municipis, i la setmana passada vàrem començar un projecte molt important també, que és l'arribada de la carretera de Solla a l'altura de Sant Castelló, amb una inversió de 4 milions d'euros. Per altra banda, aquestes pròximes setmanes començaran les obres d'Estramu, del segon cinturó, que connecta l'autopista de l'aeroport amb l'autopista d'Inca, i anant fent millores molt importants per descongestionar la via de cintura. També hem de ser conscients que no tenim una varita màgica, que en la desastrosa situació que ens vam trobar quan vàrem arribar l'any 2023, en dos anys i mig o tres anys de legislatura és impossible arreglar-ho tot. I sobretot, sense tenir un conveni de carreteres que ens vam robar l'anterior legislatura de 350 milions d'euros. Però nosaltres vàrem activar departament, moltes són les millores que hem fet, hem ampliat el quart carril de la via de cintura, carril zero, hem millorat carreteres, hem resultat indrets que feia molt d'anys que eren perillosos i que no s'havia fet res mai, però són conscients de que encara queda molt de camí per fer. Però limitant aquesta entrada de vehicles, que és una mesura molt important, aconseguirem reduir el número de vehicles que circularan la pròxima temporada. IBI s'han reduït en 35.000 i nosaltres tindrem una quantitat molt més elevada de reducció.
3: Insisten que la situació en les carreteres està millor que en 2023. ¿Qué le diría a una persona que ahora mismo, porque no tengo ninguna duda que hay algún ciudadano que a esta hora está dentro del coche en un atasco escuchando al presidente del Consell de Mallorca diciendo que Mallorca está desatascada?
4: Jo espero que no n'hi hagi molts de persones que estiguin dins del cotxe, no sé amb aquesta certesa que vostè ho diu, però jo crec que...
3: Porque es una constante diaria en la temporada claro. alta, es posible que no haya ningún atasco, no puedo sobretot aseverarlo, pero es muy previsible.
4: Quan hi ha un accident o quan hi ha una aturada d'un cotxe o les autopistes que arriben a Palma, sí que normalment se produeix un col·lapse o produeix una retenció molt important. Què les demanaria? Que tinguessin paciència, que nosaltres durant 2 anys i mig o 3 anys de legislatura hem fet una feina molt intensa, que hem arreglat molt de punts conflictius, però que no tenim aquesta solució immediata, perquè quan vàrem arribar no hi havia res fet i hem hagut de començar els projectes des de zero. El primer tram del segon cinturó és una obra molt important que començarà aquestes pròximes setmanes i abans de finar de que va ser la legislatura presentarem 2 projectes també per executar de manera immediata dins l'any que ve, que és l'arribada de l'autopista d'Inca cap a Dinví de Cintura, que són conscients que és un punt molt problemàtic, i també l'arribada de l'autopista d'Andratx cap al túnel de Gènova, que també aquí s'hauria d'haver fet una actuació fa molt d'anys, però és que no se va fer res i nosaltres hem vingut a millorar i a complir la paraula donada dins les nostres possibilitats de rapidesa, però complint en l'objectiu marcat, que és més seguretat, apostar per una mobilitat sostenible i sobretot reduir el que són els embossos, no únicament a Palma sinó arreu de Mallorca, perquè inclús els baldes que no són d'escola política en els quals represent, no són del Partit Popular, mos donen les gràcies perquè després de 8 anys d'abandonament nosaltres estem en el seu costat per fer més rondes, per fer més accessos fàcils, per fer més vials i en definitiva per ajudar-los a fer front a una situació difícil conseqüència de l'abandonament que hi havia hagut.
3: En esa entrevista a la que hacía referencia ahora hace un año aseguraba que pretendía llevar ese mismo mes de septiembre, el del año pasado, o como mucho octubre, dijo, la limitación de vehículos que está previsto que salga adelante en su trámite parlamentario, pero un año después. ¿Qué ha retrasado sus planes?
4: El consens, el diàleg i que tothom hagi pogut participar. Això és el més important, perquè nosaltres ho vam dir molt clar. No volem una normativa d'un equip de govern, no volem una normativa d'una legislatura, volem una normativa que quedi al llarg dels anys. I durant tot aquest temps han fet reunions amb les navieres, amb els rentacars, amb les empreses, amb el sector turístic, amb tothom, inclús en tots els partits polítics, perquè tothom hi pogués dir la seva i perquè poguen treure un test en la màxim consens, en la màxima majoria, que és el que hem aconseguit. En el document que es va aprovar en el Parlament de les Illes Balears i en el Consell de Mallorca no hi ha hagut cap vot en contra, i això és un fet històric, perquè la regulació de Formentera i la regulació d'Eivissa, que per cert mos van molt davant perquè ja se varen aprovar les anteriors legislatures i ja comencen a tenir els seus fruits, allà hi va haver vots en contra de diferents partits polítics i nosaltres hem aconseguit unanimitat de tothom, inclús de les navieres, inclús de rentacars, inclús de la societat, que és el que demanen, millorar la qualitat de vida gràcies a aquesta regulació.
3: Aquesta regulació, del que no conocemos de momento los detalles, que va a incluir esta regulación, cómo se va a llevar a cabo y dónde van a poner el techo?
4: Els detalls són totalment públics. Jo ara l'hi explicaré, però. Mire, hi haurà un sostre màxim de número de vehicles que puguin entrar. Hi haurà un sostre màxim de cotxes de lloguer que podran circular. Hi haurà una taxa a tots aquells vehicles que no tributin a Mallorca que venen de fora. Les persones no residents a l'illa que tenen una casa, tots els estrangers que tenen una casa aquí, només podran tenir un vehicle per domicili sempre que aquest tributi aquí. I tota una sèrie de mesures que nosaltres ja les hem anunciades i que són públiques.
3: Sí, però el detall de les mesures les coneixem.
4: Només ens queda una cosa, definir el número de cotxes. En el mes d'octubre tindrem l'estudi de càrrega, el segon que s'ha fet a Mallorca mai i que nosaltres l'hem impulsat d'aquesta legislatura, i ens dirà el topall. L'estudi de l'any 2023 que ens deia que havien entrat 400.000 vehicles en els nostres ports l'any anterior i que en aquell moment, en el mes d'agost, sobraven 100.000 vehicles. Per tant, ara necessitem la documentació actualitzada per prendre una decisió i que la prendem antes de final d'enguany. Igual que també provarem l'ordenança fiscal, que ja està a punt de tramitar-se, ja la tenim elaborada, el borrador, i se tramitarà i abans de la temporada turística començarem a cobrar a tots aquells vehicles que venen. Si a Eivissa en varen fer 35.000, a lo millor nosaltres en farem 100.000, però no és una voluntat política d'en Llorenç Guilmés com a president del Consell, seran els tècnics els que ens diran quina quantia hi serà. I també hem de pensar que una regulació com aquesta, el primer any, també anirem amb els peus de plom i amb una velocitat tranquil·la per veure com va. A Eivissa ens duen 2-3 anys de davant. El primer any van aconseguir reduir 35.000 i han anat introduint modificacions a la llei que en aquell moment no tenien.
3: 100.000 vehículos podría ser la cifra que ustedes contemplan, porque como usted ahora mismo recordaba, llegaron al gobierno en 2023, hicieron ya un estudio de carga. Son datos que confirmaban que la saturación en las carreteras no era una percepción, como ustedes señalaban, percepción ciudadana. Con los datos deciden actuar y han pasado 3 años. Claro, esos datos están desactualizados. ¿Por qué no actuaron entonces con ese estudio que ya confirmaba la saturación en las carreteras?
4: Porque se ha de hacer todo un procedimiento legislativo. No es que en Llorenç Guilmés s'aixequi un dematí y faci un decret per regular o per limitar o per posar, no? Hi ha un procediment, s'ha de fer primer en el Consell de Mallorca, que és la principal institució d'autogovern d'aquesta terra, després s'ha d'elevar en el Parlament, que per cert, havent fet per via d'urgència reduint a la meitat els plaços i per primera vegada a la primera sessió plenària d'aquest començament de curs polític se va debatre i aprovar, i s'han de fer tota una sèrie de passes, perquè això no va de percepcions, va de dades reals avalades per
3: tècnics. Però ja els tenia en 2023.
4: Teníem un primer estudi referent a l'any 2022, però clar, s'havia d'escriure tota la llei, tota la normativa. A Eivissa varen tardar 6 anys i nosaltres en 2 anys i mig hem aconseguit aprovar el test. Per tant, la oposició poden dir que no han fet via, poden dir tot el que vulguin, és una demagògia barata, la realitat és una. En 2 anys i mig hem aprovat aquest document, que és un document històric, i que no hi ha, a part de Menorca i, perdona, a part d'Eivissa i de Formentera, dins Europa no hi ha d'altra illa que hagin trobat que hi hagi una determinada regulació com aquesta.
3: Llegarà després de les eleccions esta limitació en la pròxima temporada alta?
4: No, s'aprovarà antes de final d'aquest any,
3: però no entrarà en vigor.
4: Antes de la temporada turística.
3: No s'executarà antes de la temporada alta.
4: O sí, seran els tècnics que ens ho diran. Si ho podem començar dia 1 d'abril, no ho començarem dia 1 de maig, però sempre amb una seguretat jurídica, perquè hi ha un sistema de regulació que s'han de posar unes càmeres, no és que sigui una cosa molt bona de fer.
3: Però su intenció és que coincida amb la pròxima temporada alta.
4: La temporada alta segur que estarà, perquè els tècnics ens ho han garantitzat. De fet, enguany ja hem instal·lat les càmeres en els ports de Mallorca, tant des del CUDI com el port de Palma, per tenir la documentació actualitzada en el moment. I de fet, estem firmant un conveni de cobrament en SATIP, en el govern de les Illes Balears, perquè el Consell no té el sistema per poder gestionar el cobrament, i estem fent totes les passes, però ja li dic que en un temps rècord. Ja les agradarien els altres que ara mos critiquen perquè hem arribat un poquet tard, diuen ells, va fet 4 coses anterior a la legislatura. O li haurien de demanar a la senyora Cladera perquè se van allà quan els seus socis de govern li demanaven.
3: Es, entiendo que echarse la culpa a unos a otros forma parte del juego político, pero esta jugada concreta, en esta, lo ha dicho usted, han servido más los acuerdos que las culpas, yo creo. Su ley para limitar los vehículos va a salir adelante, previsiblemente, con los apoyos precisamente de PSIP y MES. Y quienes forman gobierno con ustedes.
4: Y MES por Menorca.
3: Sí, sí. Los que no están con un voto favorable son sus socios en el gobierno, se abstienen. Sí.
4: Sean estos, pero una diferencia muy clara. Ells volen que tots els espanyols, quan venguin a Mallorca, no tinguin cap tipus de regulació. I això va en contra dels principis de la Unió Europea, del Tratat d'Estrasburg i dels principis de la Constitució. Hi ha una sèrie de normatives que són bàsiques i de compliment en el 100% que no donen la possibilitat a aquests espanyols, quan venguin aquí, no tinguin una regulació, que facem una diferenciació. I li posaré un cas concret. En el tren de Solla, hi va haver una sentència perquè un senyor resident a Alemanya va posar un contenciós perquè hi havia la diferència entre residents a Mallorca i no residents. Per tant, tenim jurisprudència. Nosaltres, quan ens van seure amb els nostres socis, que les van plantejar la normativa, les vam escoltar i vam traslladar la sol·licitud o la petició que ens feien en el servei jurídic del Consell. I el servei jurídic ens van dir que era totalment inconstitucional, il·legal i que anava en el tractat en contra de la comunitat.
3: Està totalment a favor de l'abstenció de su soci de Vox.
4: És que jo crec que és un fet important. A les altres illes se varen oposar. Per tant, nosaltres traiem endavant aquesta mesura en benefici dels ciutadans d'aquí, de Mallorca. Nosaltres som 2 partits diferents, amb 2 idearis diferents, no coincidim en el 100% en tot, el que per benefici de Mallorca varen fer un pacte que dues canvi, que dona solucions, i un pacte de governabilitat amb més de 185 propostes bones, de les quals ja han complit el 95%. I també han hagut de fer front a altres reptes. En el nostre programa electoral no hi sortia la regulació, no hi sortien determinades accions que han hagut de dur a terme, no hi sortia reduir el sostre màxim de places turístiques que ens va deixar l'esquerra en 430.000. Per a nosaltres, durant aquests 2 anys o 3 de legislatura, han hagut d'anar evolucionant i escoltant el clam unànim de la societat. Nosaltres baixarem també, per exemple, en matèria de saturació, el número de places de sostre màxim que ens va deixar l'esquerra a l'anterior legislatura, perquè entenem que arribar a dia d'avui, passar de 413.000 a 430.000, que era el que volia fer l'esquerra, provocaria més saturació damunt les carreteres, damunt la vivenda, damunt els serveis i damunt tot el que ofereixen les institucions. Per tant, un altre titular és que nosaltres, durant aquesta legislatura, reduirem el sostre de places turístiques escoltant la voluntat del poble.
3: És important dar contexto, no tenemos mucho tiempo, president, però és important dar contexto, perquè és verdad que, insisto, se echa la culpa unos a otros i és molt important el contexto. I he recuperat unes paraules de su partido, de Marga Proens, concretamente del año 2022, cuando anunciaban ustedes el no al decreto ley turístico de Armengol y además anunciaban su derogación si ganaban las elecciones. Ahora critican el incremento de plazas que, por cierto,
4: que van provocar 90.000 plazas más.
3: Sí, ¿procedentes de qué ley? De una ley del Partido Popular, de la ley Delgado, ¿no? Este incremento de plazas fue una herencia, porque claro, hablamos de herencia todo el tiempo.
4: El señor Armengol va a modificar la ley turística, por tanto, si en aquel momento ya has creído que había de haber un decrecimiento, habías podido aplicar.
3: En 2022, ustedes no querían escuchar hablar de límites, veníamos de una pandemia, de un parón absoluto del sector económico, turístico y económico, y criticaban cualquier intento de limitar y poner límites. Y ahora critican exactamente lo contrario, que no limitaran.
4: Se imagine, si nosotros lo criticaban, se esquerra, no es que no más
3: criticaban poner límites y ahora critican que no los pusieran. Es que ells
4: van provocar el major creixement de places turístiques de Silla, 90.000, no hi ha hagut un creixement. I damunt, les transferències en aquesta institució varen venir mal dotades, ens varen trobar 9.000 expedients adinquiats a la misericòrdia sense
3: arxivar. ¿Por qué se incrementaron? Vamos a contar las cosas con el contexto adecuado. ¿Por qué se incrementaron las plazas durante el govern del pacte?
4: Això li hauria de demanar a la senyora Mangol, a la senyora Cladera,
3: por una ley,
4: que és qui la repartia
3: por una ley del Partido Popular anterior.
4: De quin
3: es que, claro,
4: any? De l'any 2012.
3: Es fue la ley turística de Carlos
4: Delgado. De l'any 2012.
3: Sí.
4: I vostè me diu, me xerra de l'any 2021.
3: Lo digo
4: quan
3: porque...
4: Quan havien governat 8 anys.
3: No podemos hablar de solo su herencia. No podemos solo hablar de su herencia.
4: Jo xerraré de la meva gestió. Nosaltres reduirem el sostre de places turístiques, que és la voluntat del poble de Mallorca. Fins a on? Fins d'on hi ha seguretat jurídica. Perquè ara la demagògia que fan, que haurien de reduir no sé quantes de centres de 1.000, quan ells van crear de 90.000, això donaria una incapacitat econòmica a la nostra institució perquè haurien d'indemnitzar. I és la voluntat del poble mallorquí. A més, lluitant contra l'oferta il·legal. Perquè nosaltres, per primera vegada, per exemple, han destinat 4 milions d'euros de secotats a lluitar l'oferta il·legal. Han multiplicat el número d'inspectors, el número de tramitadors, han ordenat el dia que ens van trobar 9.000 expedients a dins de misericòrdia. I estenem a la gent, perquè antes ni se tenia la gent i sobretot se donava la possibilitat a que tothom pogués actuar.
3: Bueno, aquí, president, nos quedan muchos temas sobre la mesa, limito a que regrese
4: que
3: a la cadena SER. Hoy hemos venido a felicitarle també per la Diada de Mallorca. Gràcies, president.
4: Moltes gràcies i molt d'anys.
3: Llegamos
0: a la una, las 12 en Canarias.
5: La desclasificación de los documentos de Ceuta nos deja la primera dimisión, la del jefe de gabinete del delegado del gobierno, que acusa ya a su exjefe de mentir.
0: Hora 14. Con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Más leña al fuego de la gestión de la crisis de Ceuta. Gonzalo Sanz se va, dice, por motivos personales y familiares, pero su escrito de renuncia dice muchas más cosas. Por ejemplo, que el delegado del gobierno miente cuando dice que no le trasladó el contenido de sus comunicaciones con un miembro del CNI en los días previos a la entrada masiva. Acaba de emitir un comunicado la propia delegación del gobierno que dice, Aldo Gómez, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. La delegación del gobierno en Ceuta insiste en que Miguel Ángel Pérez Triano no supo nada de esas conversaciones, algo que niega su dimitido jefe de gabinete. Asegura la delegación que desde el CNI ni se anticipó una entrada de tantas personas en la ciudad y que los servicios de inteligencia solo se limitaron a informar sobre la actividad que había en redes sociales. Termina el comunicando asegurando que toda la información que se tenía se elevó a los ministerios.
5: El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide que las responsabilidades en el gobierno no se queden en la delegación y que sigan escalando a otros niveles.
7: Que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia que el caso requería.
5: Pero el Ejecutivo, el Gobierno, no quiere entrar a valorar esta renuncia. Esta es Diana Morant, la ministra de Ciencia.
8: A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es qué han hecho ellos por Ceuta, porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia.
5: El Partido Popular, la dirección nacional del PP, ha pedido la renuncia de los ministros Marlaska y Robles y también la convocatoria de elecciones. 1:02 p.m. Isabel Díaz Ayuso carga contra todos en su respuesta a la oposición durante el debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid. Responde a las acusaciones de corrupta que le hacía, por ejemplo, Más Madrid o las referencias al polémico ático que realizaban desde el PSOE. Vamos a la Asamblea. Allí está Javier Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Ayuso se ha referido a la venta apresurada del ático de Chamberí como una reorientación de prioridades de la Comunidad de Madrid. Asegura que no era para ella, aunque no ha respondido a ninguna de las dudas en torno a esa operación. Solo dice que toda la documentación se hará pública en tiempo y forma. Por primera vez, Casal ha respondido al presidente del Gobierno, que la acusó de comprarse un aticazo con el dinero de todos los madrileños.
10: Porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
9: Y es que Ayuso argumenta que todas las administraciones públicas tienen edificios de uso residencial y que le parecería bien que la presidencia madrileña contara con vivienda oficial, pero puntualiza que ella no la quiere.
5: Y naturalmente hoy es 11 de septiembre. Y se conmemoran 25 años de los atentados que conmocionaron al mundo sobre las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, al que se sumó un cuarto avión que fue secuestrado y que se cayó en Pensilvania. En Hora 14 vamos a recordar a partir de las 2 lo que pasó y lo que cambió el mundo desde esa fecha, y en el que a esta hora hablábamos aquí en la radio de la vuelta al cole. Todo cambió a las 2:46 de esa tarde. A esta hora, además, están llegando a Nueva York los familiares de las víctimas de ese atentado para el homenaje que en España ha sido en la base de Rota en un acto con el rey Felipe VI y también en Londres. Donde se acaba de celebrar otro homenaje, este en el Palacio de Buckingham.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
5: Y más noticias, Aldo Gómez.
6: Pues, por ejemplo, los médicos han convocado huelga indefinida. La convocatoria ya era conocida, pero lo que sabemos ahora es desde cuándo serán esos paros. Desde el 28 de octubre, Mariola Lourido.
11: Endurecen su protesta contra el Estatuto Marco que el Gobierno aprobó la semana pasada y que Sanidad pactó con los sindicatos generalistas. Huelga indefinida en todo el Estado desde el 28 de octubre para exigir un estatuto propio. Ángel Hernández, portavoz del Sindicato Médico de Madrid.
12: Esto es un fracaso de todos. Pero queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por y como pacientes. No queremos seguir asistiendo a cómo se degrada paulatinamente la asistencia.
11: La ministra Mónica García se abrió hace unos días a un estatuto específico para los médicos, pero después de que se apruebe el marco laboral para todo el personal sanitario.
6: Y todas las boyas gallegas, vascas y del Levante Baleares, excepto la de Valencia, ha marcado este verano récord de temperatura. El agua del mar nunca había estado tan caliente en el Mediterráneo y en el Atlántico que bañan nuestras costas. Marina Fernández.
13: Lo acaba de confirmar Puertos del Estado, el organismo encargado de esta red, con algunos ejemplos muy gráficos. La boya de Mahón en Menorca marcó 32,36 grados. La de Barcelona, 30 grados y medio. En Cabo de Gata se alcanzaron 28,84, pero es que en Pasaya, en el Cantábrico guipuzcoano, el agua llegó a los 28,4 y en las tres boyas gallegas en el Atlántico también se pulverizaron los récords. En Villanos y Sargas, frente a la Costa da Morte, superaron los 22 grados cuando su temperatura media ronda los 17. El 5 de agosto, además, la boya de Dragonera superó los 33 grados, récord absoluto para nuestro país. El agua estaba a 33 cuando la máxima fuera en Mallorca fue de 32 grados centígrados.
5: Nos queda el deporte. Con Madrid convertida, Sonia Luz, en la gran capital de la Fórmula 1, ¿no? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, sí, la actualidad centrada en la capital de España, porque en unos minutos va a comenzar los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de España de Fórmula 1, y en ese circuito de Madrid hay un periodista de la SER. Hola, Rodrigo González.
15: ¿Qué tal, Sonia? En apenas media hora comienzan por fin a rodar los Fórmula 1 por el circuito de Madrid, que ya ha vivido su primera bandera roja oficial en los entrenamientos de Fórmula 2. Muy pendiente de los españoles, de Sainz y Alonso, muy pendiente de las sensaciones de los pilotos que lo van a probar por primera vez. Ayer estaban todos con la duda de saber dónde están los límites en una pista que pinta espectacular. A la 1:30, primeros entrenamientos de la Fórmula 1.
14: Hoy comienza también la quinta jornada de Liga con el partido Sevilla-Valencia a las 9. Mañana Racing Alavés, Osasuna Español, Athletic Elche y Real Madrid-Rayo. Empieza ahora la rueda de prensa marcha de Mourinho. Y en marcha ya también la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 19ª etapa con final en Peñas Blancas. Jornada importante, 211 kilómetros. De momento, 162 para el final. Tres ilustres en cabeza: Kruijswijk, Leknes, Urin, Suterlin, con 42 segundos de ventaja respecto al pelotón, donde está el líder Enric Mas, que tiene 1.37 sobre Roglic, 3.01 sobre el austríaco Félix Gall.
14: Y este fin de semana comienzan la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Liga Asobal de Balonmano.
5: Y además, Aldo, vamos a tener sol.
6: Sí, y con un pequeño respiro en cuanto a las temperaturas, que va a durar, pero muy poco, porque a partir de la semana que viene se termina. Van a subir y volveremos a valores veraniegos que no son, dice la EMET, propios para estas fechas.
5: Pues con esto y más, regresamos a partir de las 2, Laura en Canarias.
0: Hora 14. El láser.
17: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. Centros comerciales Portopí y Fan. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
18: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Stanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicastanislaoplanas.com. Doctor Stanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
19: Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco Cetelema hasta el 30 de septiembre de 2026.
20: Ven a vernos a Volvo Autovidal, Gran Vía Sima 24, Palma.
21: No

0: la tarde, seguimos en directo y ahora nos vamos a sumergir en directo desde el Consell de Mallorca. Nos vamos a sumergir ahora en el programa de actos previsto por esta Diada de Mallorca. Programa de actos que se va a prolongar hasta el próximo día 19. Hay todo tipo de propuestas culturales, deportivas, familiares y además repartidos por distintos municipios de la isla. La Balanguera, que como venimos explicando, tiene pues un significado muy especial este año. La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consejera de Cultura y Patrimonio, Antoni Roca, ya nos acompaña. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buen día.
0: Y además ahora emocionada me explicaba, ¿no?, que ese descubrimiento, ¿no?, poder tener esos documentos del propio Joan Alcover, autor de este poema que después, ¿no?, al que le dieron vida, ¿no?, a través de esta versión musicada, es algo único, ¿no?
1: Sí, efectivament, jo crec que avui de matí hem viscut un moment únic, no?, de veure aquesta Balanguera escrita de sa mà d'Alcover, un tresor que se pot visitar, no?, i que totes les persones que ho puguin veure ho poden fer a la sala de plens de Palau Real, se podrà visitar, i també hi ha sa partitura, aquesta partitura, no?, on se va musicar la Balanguera escrita a mà també, no?, en el final són documents inèdits que podem veure i que mos lliguen a la nostra història, a les nostres arrels i que donen sentit, en aquest cas, a la nostra diada, perquè estem de celebració amb aquests 100 anys que celebrar de la mort d'Alcover, que se posa música a la Balanguera i dels 30, que és ja un himne de Mallorca, que mos uneix a tots, no?
0: Sí, aquest fil, és que nos viene muy bien, además la letra, para hablar de nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, jo crec que sempre dic que la cultura és aquest fil invisible que mos uneix a tots els mallorquins. Crec que en el final sí que mos unim per una sèrie d'aspectes, no?, de valors, de manera de viure, i jo crec que la Balanguera mos recorda, és un moment que podem aprofitar, no?, per mos fixar molt sovint en allò que mos separa, però tal vegada és una oportunitat recordar d'on venim, recordar les nostres arrels, i que sigui com sigui, sí que tenim un sentit comú, no?, i la Balanguera mos recorda qui som com a mallorquins, la força que tenim allà d'on venim, i jo crec que és guapo, no?, recordar en aquesta Diada a Mallorca.
0: Sí, i a part necesitamos más que nunca, ¿no?, tener un poco ese entendimiento, entender así también la vida, ¿no?, y lo que nos pasa, la actualidad, ¿no?, que además nos atraviesa y nos pasa por encima. Però jo crec que això també ens ho dona la cultura.
1: Sí, jo sempre ho dic, i jo que tinc l'oportunitat com a cultura d'anar a molts esdeveniments culturals, ara ahir estàvem inaugurant una exposició, o quan vaig al teatre, sempre faig aquesta reflexió, que a vegades em valta jo mateixa quan estic allà i dic, bueno, el món passen mil coses cada dia, per mala sort, coses molt dolentes, i coses que influeixen negativament a la vida de les persones, però la cultura sempre aquell moment que queda com a de pau, com a d'unió i de diferents persones que t'uneixes per disfrutar, ja sigui d'un espectacle musical, de veure un teatre o d'observar una obra d'art, no? I crec que en aquest temps que vivim frenètics des dia a dia, es tenia aquest moment de dedicar-se a cultura, crec que és inclús necessari per tots, no?, i recomanable, perquè és un moment d'aturar i de pau interior i també col·lectiva, no?, que mos abstreu un poc d'aquest caos i frenetisme i mos uneix, no?, al voltant d'aquella música o d'aquells versos, no? I crec que és un moment importantíssim, més que mai.
0: Sí, és aquests pocs refugis que tenim actualment i que ens fa feliços.
1: Exacte, jo
0: crec que la majoria de les vegades, no?
1: Sempre, jo ho dic, no? A vegades que tinc un dia que vas de bòlit tot el dia, acabes amb un concert o acabes veient una exposició i tens ja una altra sensació, no?, de com ha anat aquell dia. Jo crec que és més necessari que mai.
0: És molt important la tasca que feis des del Departament de Cultura, però segurament és una de les àrees, hi ha molta feina darrere, ho sabem, més agraïdes segurament. Ara li comentava a la consellera, s'ha acercat aquí una oyente que además pues nos conoce muy bien el programa, y dice, yo siempre me quejo mucho de todo, de los políticos y de tot y de la actualidad, pero quiero que le diga a la persona que lidera esta diada o la programación que un 10. Así que se lo traslado y también en directo. Le pongo voz a esta oyente que ha salido encantada de esta presentación que han tenido hace un ratito en la Balanguera.
1: La veritat que sempre és d'agrair, no? Perquè quan tu fas propostes, nosaltres l'objectiu que tenim és un sempre i és que tothom trobi el seu espai, no? En aquesta Diada de Mallorca se veu més que mai també, no? Nosaltres sempre deim que fem una cultura per tothom, no? Com jo sempre he dit, no he vingut aquí a satisfer meus gustos personals i és que tothom trobi el seu moment, no? També en aquesta Diada, doncs pot ser avui de matí amb aquests manuscrits inèdits que hem vist, o potser un altre trobarà el seu moment avui vespre en el concert d'en Relsby o en el concert de l'Orquestra Simfònica que hi haurà la setmana que ve. Un altre pot trobar una exposició d'un artista ceramista de la nostra illa com en Pere Català o amb un artista internacional com serà en Plessi, no? Jo crec que un dels objectius també és aquest, que hi hagi activitats molt diverses, activitats per tots els públics, per grans i petits, i que tothom pugui sentir-se un moment donat atret per participar de l'activitat cultural que se proposa.
0: Pues sí, y además dos atractivos, ha hablado de dos muy potentes que además nos sitúan de forma muy clara en el mundo. Relsby, que además es mallorquín, nacido en Son Cotleu, que ha conquistado el mundo a través del arte, a través de su música. Decía, molts avui trobaran aquest racó en el concierto de Relsby. Ya le anticipo que serán miles, decenas de miles, diría, los que van a ir esta noche.
1: Sí, efectivament, s'espera, quan no pot ser d'altra manera, moltíssima afluència, no? Perquè estem xerrant com Déu d'una persona que a nivell mundial, internacional, pues, té un recorregut increïble, no? Recordant d'allà on ve, que ve d'aquí, de casa seva, lo difícil que ha estat arribar allà on està, no? Jo crec que també es reconeixen, no?, tot l'esforç que en el final requereix arribar fins aquí on ha arribat, no? I jo crec que ha fet aquest regal, perquè ha fet un gran regal a la seva illa, a la seva ciutat, i que aquests milers de persones podran gaudir de forma inèdita aquest concert avui vespre.
0: Sí, concierto gratuito, Parc de la Mà. Ara nos contaven las personas que trabajan en comunicación que, bueno, hay un dispositivo previsto porque efectivamente pueden ser muchas las personas que quieran acercarse.
1: Sí, s'ha fet una tasca durant tots aquests dies de coordinació amb policia local de Palma, bombers, protecció civil, seguretat, perquè efectivament quan hi ha un dispositiu d'aquest estil, el que se vol és que tot se dugui a terme en normalitat i que per tant això implica uns plans de seguretat i reunions tècniques que s'han vingut resolent aquest dies perquè tothom pues, pugui gaudir del concert i se pugui desenvolupar el vespre de la manera més agradable possible i disfrutar d'aquest grandíssim concert.
0: Pues sí, la verdad es que apetece mucho este concierto y después otros nombres que también nos hablan del arte a nivel internacional con vínculo muy importante también con la isla. Hablaba ahora de la exposición de Plessi, que no es mallorquín, pero es verdad que eligió Mallorca como su lugar en el mundo al final, ¿no? Porque fueron varias décadas las que residió aquí.
1: Sí, va viure bastants anys aquí a Mallorca i és un d'aquells artistes, no?, que s'han sentit atrets per la nostra